0: único, perquè banda entres per la rotonda on està el seu dic jo, on està Epla, vale, la rotonda que entres per dalt, i quan t'aplegues per baixes la carretera en una rotonda, i ahir n'hi ha una, és meravellós, perquè feren fa poc, no fa, fa un parell d'anys, sí, o menys, un homenatge pirotècnic, ho deia el poble de pirotècnics. Modia sí, té sí. Molta, molta tradició, i molts bons pirotècnics, Ricardo Caballero, sí, era un Xus d'Escaro, és que són, imagina't, no?
1: Sí.
0: Entonces tenen muntat una espècie de mascletà, mini, mascletà castell en bronze, bueno, en ferro, no? Buah, també veus si aquesta rotonda se te piquen els pèls de punta.
1: Sí, sí.
0: I pues, anem a mascletar les dues, vull Sant Bartolomé, si no recorde mal.
1: Sant Bartomeu.
0: No sé si és patró de... Sant Bartomeu, no sé si és patró d'ací, no ho deia tal, però vull dia gran ací.
1: És el patró del meu poble, també.
0: Pues mira, avui és un dia molt xulo i convida la gent... Tenen dues opcions. Bueno, tenen, no? Tenen dues opcions i poden fer les dues opcions. Dos coses xules que jo recomano avui és Godella, a la masqueta, si estan en el cotxe, la poden aplegar, masqueta de Cavier FX, i Castell de la Valenciana. Però Castell de Godella està molt xulo perquè és en l'Horta. Entonces, la gent que estiga sentimos, que sàpiga com... Si agarres el cotxe i te'n vas per Borbotó, entres al revés per Borbotó, quan aplegues al cementeri, per irre, pots seguir tot recte i aparcar enmig de l'Horta, i t'assentes en un bancalet, allí de nit, a les 12 esta nit, i de lujo, lo màxim que et pot tapar són quatre taronxars, imagina't, o sigui, no te tapar res. D'escàndalo, allí enmig de l'Horta, tot fosc. Vaig, jo vinc tots els anys, també se vingui soles, de fet. M'ha pris permís de l'Horta, dic, ara volem ser així, au! Estem a conèix. I ja està. I això és una opció. 23:59, 12 de la nit, absurdo. La Valenciana, Godella, fi de festes, Castellota, sí, enmig de l'Horta. I d'ahir tens temps, a les 12:30, és que molta gent pregunta, bueno, la panorama, com és tan famosa la panorama, doncs en Paterna està esta nit, que està al costat. Sí. Ahir estic en Morella, avui està en Paterna, vale? Dins de les festes de...
1: És que quina orquesta,
0: que tu no estàs l'altre dia. La pregonera de les... Saps qui fa la pregonera de les festes de Paterna? Que no ho dic per res.
1: Qui?
0: Letizia Sabatera.
1: Toma ja, és que és la millor.
0: Sí.
1: Però és que esta dona s'haurà recorregut tots els pobles d'Espanya, eh?
0: Jo, no, o però no anar a cantar, anar a fer el pregó.
1: De pregonera, sí, sí.
0: Però el pas que després, per l'alcalde de Sagredo, si entres en el centre, en el seu perfil, penja un vídeo que se canvia i aparegui allà en tot uniformat i cantar allà en la porta de l'Ajuntament. Allí una de sus...
1: És la millor.
0: I després ha hagut un poquet de polèmica per lo que ve. Jo no, ja no saps si fiar-te de moltes vegades de la informació, no?
1: Ja.
0: Però, claro, que és el xinet. Si vols, pots entrar i veure, si fiques polèmica, toro mecànico al xinet en el mòbil, que no era un toro mecànico, ¿vale? Però, bueno, hi ha una gent que s'ha queixat i tal, però, bueno, este matí, claro, m'han passat per 70.000 puestos. Jo m'he dit que també a fer festes en estiu. Entonces, quan veus això, dius, mira... Hola, què tal? I n'hi ha moltes més coses avui. Vale, ja te conte, a veure.
1: Vore agenda.
0: Algunes com ensenyar-te a teus a cap, vostè a 24, no? Sí, mira, avui tenim en Alcalá del Xisbert, quan t'ha de prendre pobles, perquè després busca i dic, on està este poble? On està? Bous i Sainets, en Torreblanca, Missa, Ofrenda i l'Orquestra Miami, en Gilet, Paelles i Orquestra de Luxe. Bueno, lo de les orquestes en estiu és bàrbaro. En Sollana i en Bous, en Rocafort i en Nit al Baix, Benicarlo, és que té una fira i dins de la fira n'hi ha 70 milions d'activitats, passa com
1: sí,
0: en Requena.
1: Entonces,
0: contra-lo tot és impossible. Vas a Requena o vas a Benicarlo i tens allí un mogolló d'activitats, és veritat. Que per cert, ve la Tobatina ja, no? És el dimecres.
1: Sí, el dimecres, l'últim dimecres d'agost.
0: Pues ja estem ahí.
1: Sí, sí, ja està ahí.
0: Este dimecres ja per callar.
1: 150 tonelles de... tones, perdó.
0: Ahir font,
1: de tomates.
0: Jo soc de Benamocil. Tonellaes, en Benamocil, no patisques. I... Ahir fa una tomatina infantil.
1: Sí.
0: Pues, i el dimecres la gran, exacte. Rocafort tenen nit al Baix, Semen i Carló, que tia fia d'artesania, concert de festes i nit de revista. Això seran varietats, però el mateix. En Godella, la masqueta de FX ara, missa professor, castell i fi de festes. En Nules, ni a missa professor, focs i discomòbil. Focs és castell. En Borriol, ni a missa, danses, bingo musical i noche lírica. El bingo musical és molt divertit, també t'ho dic.
1: Sí, sí, ja ho tenen quasi tots els pobles, sí, sí.
0: Sí, perquè és molt divertit, està molt xulo. En Finestrania, Despertamisa, Bombardeig, Provesó i Castell de Vulcano. Ara vaig! Pots demanar cervesa, si vols. Però quan he cantat gent jo sin botella, perquè estos són tots tronats. No, saps el que passa? Que el que està per si per la contornada que diu, vén avui, vén o vén a Castell, posau. Va, te poso una cerveseta, poso el Castell a casa, la mascleta.
1: Sí. Rafael
0: Buñol, n'hi ha truc per Xixi Dominó, n'hi ha truc i no estic jo. En Xiva, Bou en Corda, Fira Castro i Grupas. Ah, per cert, El dissabte farem una festa molt xula en,

0: en Toràs, en casa de la Fera Major de València, de Carmen, la família, convidar molts amics i tal i qual. I què passa? Pues que n'hi ha aquest truc.
1: Com no?
0: Jo xo en Carmen. Contra Alberto i María Fernández, vicepresidenta quinta de Junta Central Fallera, que s'ho grave això que vaig a dir, guanyarem. I poden cridar per telèfon i buscar testics, ja està. Fin. Dicho lo cual, y tampoc, no, y sin hacer sangre, ¿eh? No voy a meter el dedito y ni hurgar, no, guanyarem. Fin, ja està. Dicho lo cual, en Xiva, vou en corda fira, gastro i grupas, en Mislata Festival de Bandes, en Ontinien, Misa, en Baixa Mora i Cristiana, i desfile final de Fide Festes en la Charanga al Dólar. Que pena, l'altre dia, tu és que no estaves, se suspengué, tia. Yeah. Lo de Ximo, tot l'any que estic donant jo, diguem-vos, unes ganes de capleta, recordes? Pues sí, no pogué ser.
1: És que és impressionant.
0: Plogué el que tenia que ploure en el moment que no tenia que ploure.
1: Totalment.
0: I tenia que suspendre. Però serà, bueno. Claro, lo mal d'això és que tu tens una... Per jo, l'important, quasi més que això, pel turista, pel que ve de fora com jo, lo bonico és veure els mils músics tocant Ximo. Per ells, lo bonico és que n'hi ha una entrada de bandes que és un concurs. Mm-hmm. Entonces és molt prestigioso, concursista i tal i qual. On estava lo mal? Lo mal estava en que tu, en un principi, dius, la retrasem un poc. Després la tornem a retrasar. El problema era que tu convidaves els músics a que no se n'anaren per favor, encara que suspengueren l'entrada, però que sí que es quedaran a tocar Ximo. Però, claro, les bandes són de fora. I en aquest horatge digueren, pues no. Pues quasi que valen que bé. I això. Mm-hmm. La veritat és que una
1: pena. Mil músics, no? Són...
0: Mil i pico, sí, tots els anys.
1: Quina barbaritat,
0: En l'olleria n'hi ha matxa i paelles, en Bocairé en danses, en Villa Marchant actua Soudens, en Requena fi de fira i pregó de la festa de la Vendimia i ni de disfraç. O sea, crec que acaba la fira i es comença l'altra fira, de la Vendimia, no? aquells són tremendos. Jo en Requena, tu saps qui estigué? Mm. Claro, jo ho llegi tres vegades, igual que llegi lo de Letizia Sabadell, tres vegades, digui, en serio? També llegi tres vegades lo de Requena. En Requena, el dissabte per la nit, te diuen, noche lírica. Jo dic tal, i com hi ha tant de tributo, claro, i de repente dius, Plácido Domingo, Ainhoa Arteta, dic, si és collons, pues era veritat. Plácido Domingo i Ainhoa Arteta. En serio. Uh-huh. En Requena el dissabte per la nit, dic, ole. O sea, sí, paraules sí. Majors, En el auditori de Requena i tal, i així dic, collo, esto sí que és, ole, ole. En Almàssera, Misa, professor, i la Tokyo Band. Tu no li pegues al cantar, tu no cantes.
1: Jo... No.
0: Si tu no has gravat alguna cunya cantant ja?
1: Jo no. No vaig ser jo.
0: Entre tu i jo, alguna de les xiquetes en pràctica. Jo crec que entre tu i jo, alguna xiqueta en pràctica, si tal, podem fer un grupet.
1: Sí,
0: el moniato d'Alejandro. Claro. El moniato d'Alejandro sí que canta, però també m'ho
1: guarda. Alejandro sí que canta, sí, el tècnic Alejandro sí que canta.
0: Alejandro, per fer escoro, mos val també. Veus? Per fer escoro, mos val. I guanyar-se un poc la vida. Traguem un sobresueldo, que mos fa falta. En Alfara despertar missa... Dispara Cavallera FX, professor de FX i la Màxima, altra monieta. En Buñol Pallés i la Monte Carlo, una altra. Nosaltres se podíem dir, jo què sé, los chicos del coro.
1: Sí, crec que ja està pillat,
0: O los chicos de Onda, punto suspensivo, cero. Los chicos de Onda, punto suspensivo, cero. Ja està, m'ha sigut nomónico.
1: Vinga, ara anem a registrar-ho.
0: En Paterna, Minimasquetà... i després tens Desfile Infantil de Moros i Cristians i la Panorama. I uh-huh. Després també corda de Quasi Penyes. Totes les cordades que estic anunciant ara en Paterna, totes, menys la gran, que serà l'últim diumenge, totes són en el Poetodermo, que la gent ho sap ja. Uh-huh. I després estic acabant. En Estivella s'acaben les festes Guimís, a Masqueta i Disco Mòbil, en Serra, Passeig de Mansos, i n'hi ha bous, avui, per exemple, per a tua zona, quasi tots. Sí. En la Pobla del Duc, en Montserrat, en Montroi, en Geldo, Montesa, Sollana, Aitana, Artana...
1: Aitana, Aitana en Artana.
0: Artana. Artana és castelló, no? No
1: sé. Sí, Artana és castelló.
0: Alcalá Xisbert, Vall d'Alba, Villahermosa del Río, La Romana i Chinorlet, que se diu. Quasi tots són en castelló. Ahí tenim una afició al Boboll i tal, que pa què?
1: Pues sí.
0: Claro que hay.
1: Pues demà més agenda, Boro, perquè queden més festes encara.
0: Me'n vaig a la mascleta.
1: Vinga, pues ja està. Disfrútala y demá mos contes. Adiós, Boro, fins demá. Y a ustedes también, gracias por estar ahí en este lunes de agosto, 24 de agosto, de esta última semana completa del mes de agosto. Y mañana les contamos más cosas, así que disfruten de la tarde y sean muy felices. Les dejamos ahora con deportes, después informativos y sigue la radio aquí en Onda Cero. Adiós.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: L'incendi de la Serra Calderona evoluciona favorablement i la tornada a casa a Gàtova està sent tranquil·la, però amb tristesa. Què tal? Bona vesprada. S'espera que en els pròxims minuts s'alce també el confinament de la població i que reobriga la carretera CV25. Anem ja amb l'última hora i amb la resta de l'actualitat informativa de la Comunitat Valenciana. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. L'incendi de la Serra Calderona es manté estabilitzat a hores d'ara i amb una evolució positiva. Sobre el terreny es mantenen efectius terrestres i dotacions dels bombers, mentre que en paral·lel el veïnat de Gàtova està tornant ja a casa en una tornada tranquil·la, però amb tristesa. Alejandra Carrillo.
2: Així ho ha qualificat l'alcalde de la localitat, Jesús Salmerón, que fa avui un primer balanç de danys materials perquè, segons Salmerón, les flames han cremat alguns disseminats ubicats en zona forestal.
3: El municipio al final nos ha afectado lo que es el casco urbano. Sí que es cierto que todos los alrededores están grises, toda la parte del pico de la isla y la parte de encima de la piscina y demás. Pero bueno, al final daños medioambientales y algún tema material también, porque hay algún diseminado que se ha quemado y demás. Pero sí que es cierto que estamos muy tristes todos. Yo personalmente me cuesta hasta hablar.
2: Ara és moment també per a la recuperació emocional. L'alcalde de Gàtova recorda que la veïnat s'ha trobat ara amb un paisatge ben diferent i que això també cal processar-lo emocionalment.
3: Saldremos de esta todos unidos. La gente está esperanzada en que esto se va a acabar pronto y que resurgiremos de las cenizas, la verdad. Yo he hablado con casi todo el pueblo ya y la gente está más animada que estaba hace unos días cuando se tuvieron que marchar de su casa dejándoselo todo.
2: S'espera que en els pròxims minuts s'alce també el confinament de la població i que reobriga la carretera.
1: Els companys del diari Levante publiquen avui que Gàtova i que dos municipis veïns tenen part dels seus tallafocs nivell 1 pendents d'execució des de fa vora 10 anys. 10 anys. El vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, reconeix que es tracta d'un tràmit complex, però que el govern valencià ha invertit 1 milió d'euros per a mantenir els tallafocs y a Fox de la zona.
4: Es verdad que hay un proyecto antiguo ahí que seguimos trabajando en él, pero que tiene una dificultad y es que necesita la disponibilidad de terrenos particulares. Eso siempre lleva un trámite más farragoso, ¿no? Y se necesita, para poder ejecutar el proyecto bien, terrenos de uso particular que no son fáciles de acoger para sumar al proyecto. Pero ya digo, en esa comarca se ha hecho bastante de preparación.
1: La presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha remès avui una carta al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer demanant-li que la institució adequi i neteja ja els barrancs i rius de cara a la temporada de pluges de la tardor. La federació assegura que hi ha preocupació entre molts ajuntaments. Precisament, la Unió Llauradora xifra més de 14 milions d'euros els danys al camp pels esclafits de dijous passat a la Ribera, amb vistes tempestes fortíssimes, recordaran. L'organització agrària parla de més de 6.500 hectàrees afectades.
2: Hectàrees, sobretot, de cítrics i de caqui, però el vent va provocar també danys importants en alguns hivernacles i altres estructures agràries. Carles Peris és el secretari general de la Unió Llauradora.
5: El principal cultiu afectat és el caqui i cítrics i hortalisses en menor mesura i també alguna infraestructura agrària d'hivernacles. Des de l'organització proposem a Enesa i Agroseguro adelantar fins a l'1 d'agost l'inici de les garanties per adversitats climàtiques, incloent el vent, i que la conselleria també habiliti ajudes per al sector.
1: I del camp i la muntanya a la platja, perquè la Generalitat ha presentat avui el projecte pilot Ocean Watcher, que permetrà obtindre informació més ràpida, precisa i completa sobre l'estat de les aigües i reforçar així la capacitat de detecció precoç davant possibles episodis de contaminació. Andreina Pietri.
6: El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha explicat esta tecnologia valenciana que incorpora drons, càmeres hiperespectrals, intel·ligència artificial i treballs de validació sobre el terreny per a millorar la gestió ambiental i protegir els nostres ecosistemes aquàtics.
4: Que tenim, ja dic, grans talents, empreses de molt de talent en la comunitat i és una llàstima no aprofitar-ho en casa. No?

0: que són moltes mostres, són 5.000 mostres a l'any les que fem, 260 punts de control, que és fonamental. Volem mantindre aquest lideratge en seguretat en les nostres platges i això contribueix a aquest fi.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: És ara la 1:55. La patronal hotelera valenciana Osbec quantifica avui els efectes que podria tindre la no continuïtat del programa de l'Imserso a casa nostra. 15.000 llocs de treball estarien en joc i el sector turístic perdria més de 150 milions d'euros en facturació a Alejandra que deixaria de rebre.
3: La directora executiva d'Osbec, Maite García, alerta d'un possible efecte desert i demana al Ministeri de Consum una revisió de les actuals condicions d'aquest programa que la patronal considera fonamental, sobretot per als hotels menuts i en temporada baixa.
4: El programa paga entre 26 y 30 euros por persona y día, mientras que los costes reales de producción alcanzan ya más de los 35 euros. Además de amenazar la viabilidad de los hoteles en temporada baja, Osbec exige una revisión urgente de estas tarifas para asegurar la supervivencia del programa social.
2: Nou enfrontament entre el govern central i la Diputació d'Alacant per la segona pista per a l'aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández. El ministre Òscar Puente del Partit Socialista torna a negar de nou ixa segona pista i en resposta el president de la Diputació d'Alacant del PP acusa l'executiu de continuar menyspreant Alacant. Onda Cero Elx, no apanyos.
5: Per al ministre Òscar Puente, eixa segona pista no té sentit, perquè les necessitats de l'aeroport són unes altres.
6: El tema de la segunda pista en Alicante, afortunadamente, ya se ha abandonado, ¿no? Porque no tiene sentido. El crecimiento de Alicante como aeropuerto ahora mismo necesita terminal y necesita calles de maniobra, necesita fingers, no necesita más pista.
5: L'argument del govern central l'ha rebatut immediatament el president de la Diputació d'Alacant, qui ha defès que la segona pista que es demana és primordial per a la competitivitat de l'aeroport de la província. Escolten ara a Toni Pérez, president de la Diputació d'Alacant.
7: Parece que reiteran mantener a Alicante en ese abandono, en ese ninguneo, en cuanto a la inversión, y ahora parece que pues deja a un lado no solo la segunda pista, sino también la conexión ferroviaria del aeropuerto con el resto de la provincia.
5: El president de la Diputació d'Alacant ha considerat la segona pista en l'aeroport Alacant Elx com un projecte estratègic.
2: Els delictes i els ciberdelictes han caigut un 10% durant l'últim any a Torrevella. És part del balanç que ha fet este matí la Guàrdia Civil de Torrevella, reivindicant el poder del treball preventiu dels cossos i forces de seguretat en un municipi que, a més ara en estiu, multiplica la seva població. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
8: El subdelegado ha dicho que el tiempo medio de respuesta ante las incidencias comunicadas por los ciudadanos es de 5 minutos, sin quejas o situaciones de malestar por la actuación de las patrullas ante los avisos recibidos. Además, en este periodo, según Manuel Pineda, han descendido los robos con violencia, los robos con fuerza en viviendas o los hurtos.
9: Ha habido una tendencia hacia la baja muy importante y esto supone también una disminución de los robos con violencia e intimidación en más de un 20%, también de los robos con fuerzas en viviendas en más de un 11% y también de los hurtos en más de un 8%.
8: Si nos ceñimos a los meses de verano, los datos también confirman la tendencia con el descenso del 7% en el número de infracciones penales. Son especialmente relevantes porque en verano la población flotante de Torrevieja registra picos de hasta 400.000 habitantes.
2: La Guàrdia Civil ha detingut a Gandia un treballador d'una sucursal bancària per furtar 25.000 euros del compte d'una de les seues clientes. Va triar la víctima per ser una dona d'avançada edat que viu a soles.
10: La detenció d'aquest empleat del banc s'ha produït després d'una denúncia en la qual la víctima manifestava haver patit extraccions de diners en el seu compte entre els dies de 7 de gener i 6 de juny d'este any, utilitzant una targeta al seu nom. Malgrat els intents per part de la víctima de protegir el seu compte mitjançant la baixa de la targeta, l'empleat va suggerir un canvi de PIN que li va permetre conèixer les dades de la dona per a procedir a l'extracció dels diners en un caixer de Gandia, acció que va permetre la identificació de l'empleat gràcies al visionat de les imatges.
2: Jornada sense avisos meteorològics d'EMET, tot i que s'espera una vesprada passada per aigua en moltes comarques, sobretot de l'interior de València i de Castelló. Pluges de vesprada d'estiu, que seran, per tant, com saben, en forma de tempestes i puntualment acompanyades de granís. Arribem així a les 2, continua la informació, l'actualitat així a Onda Cero. Molt bona vesprada.
11: Mitjà de comunicació subvencionat per la